E pei Vidal s'entendió a Madonna Zalaïs che era moglie de Nbaral, il segno de Marsilio. Lo cal voglio mai debe a pei Vidal ca che sia al mondo. Per lo ric truba e la ricco sfoglie che pei Vidal di gioia fasio. E s'appelabu un l'autre reinie. E pei Vidal era admes in curte cambro de Nbaral, pusque caddom al mondo. En Baral sabio be que Pere Vidal s'entendió amb sa muller e a això li fasió solàs, a mai a totes que ho sabion. E s'agradava de tota la ifuries que el fasió e disió, e la dona ho prenió en solàs com ho fasion totes les altres dones amb cal Pere Vidal s'entendió. E cadun li disió son plaser e li prometió tot ciò que li plasió e que el demandava. E el ero ta savi che tutto cresio. E can Pere Vidal se crusava meno, en Baral fasio taleura pas, e fasio prometra s'affenno tu so che il demandava.